ella. Ajupida sobre l'arbre. La seva boca és pinya i també un coixí on la infància resta intacta. Els peus li van gronxant, donant resposta al so d'una cançó d'antic bressolaire.

negres se'l barregen i semblen nius d'ocells. Els braços embranqueixen, el vestit blanc està tacat de sang, sense forces.